0: profesional o particular? Si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
1: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
4: Este verano. Una Mar FM.

Parking de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Parking de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. ¿Buscas un centro totalmente equipado para oficinas? Ideal para autónomos, profesionales, opositores. Coworking Gramenet ha inaugurado puestos fijos y flexibles, sala de reuniones, domiciliación fiscal y social, wifi de alta velocidad. Ven a conocernos. Prueba un día gratis. Todo montado para facilitar tu trabajo. Solo faltas tú. Coworking Gramenet, calle Rafael de Casanovas 103, junto Rambla San Sebastián, en el centro de Santa Coloma de Gramenet. Teléfono 637-102-904 o entra en coworkinggramenet.com. Parqueix t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.

0: Tots dos estan super de moda. El Juan Magán, que hi va actuar al Cher Festival avui a Cádiz, i de Tietz, del Maresme, de Mataró. L'altre dia un documental xulíssim del Paret, a Televisió de Mataró, que justament parlava d'ells i d'aquesta col·laboració, d'aquesta rombeta que s'ha embarcat també per aquestes santes. 2026 a la capital del Maresme. De Tietz, en Juan Magán, quina combinació més bona. Un petonet. Bon dia.
1: En fin.
0: I és que estem en ple de festes majors arreu. Hem parlat justament d'aquesta festa major de Poble Sec a Barcelona. La festa major també de Mataró al Maresme. També a Sant Pol de Mar, Sant Jaume, Premià de Dalt. Tu hi vas de festa major? Segur que sí. Ballaruca de la Bona. Som-hi.
2: Hola Mar FM.
0: Som la banda sonora del teu estiu.

home, ens agrada escoltar aquesta artista valenciana d'un poblet que es diu Benissa, de València, amb aquesta versió de Lucky Lucky, afortunada a l'abril. Avui recordant aquestes festes majors, també ràdio de proximitat, també informant-te perquè les festes majors van molt lligades al món de la música. I, per exemple, a tots aquells oients que també ens escolten a través de la FM, que també arribem allà, tota la zona del Vallès Occidental, per exemple, avui tenim festa major d'estiu a Rellinars, amb ballada de gegants, correbars, concursos de pintura i, a més, per exemple, a Vallès Oriental, a poblets com les Franqueses, bueno, poblets no, poblets grans ja, eh? En plena celebració de la seva festa tradicional de juliol, Canovelles, Sant Fost de Camp Centelles o Parets del Vallès també celebren una de les festes d'estiu més concorregudes d'aquestes dates a tota aquesta zona. A gaudir-ho amb tranquil·litat i amb bona música, sempre!

0: el Cyberland, que ens han sorprès amb aquesta cançonassa tremenda, brutal, tu-tu-tu-ru, el so del pop nocturn que anomenen ells mateixos. 11 i 21 minuts, en directe, on amb FM, Sabadote con Pizarrote.
1: Solo éxitos. Solo éxitos en la ràdio número 1 del verano. Una Mar FM.
0: Rescatant el clàssic de Fool's Garden, Lemon Tree. Te'n recordes?

0: Proposta molt xula, per cert, de pop urbà alegre i enèrgic. No trobes? És el Mamaduixa, que en realitat és el Bruno de Fabrizis, en col·laboració, en aquest cas, amb el productor Scotty D.K. Oh, oh, s'enganxa, eh? Gairebé un minut, arribem a 3:15. Com estàs? Espero que fora del llit, agafant la tovallola, si més no. Estem en directe, això és ràdio en directe i ràdio de proximitat a una Mare FM. Soc el José Luis Pizarro.
1: Hola, soy JSFM y sabes que cada mañana te espero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para escuchar lo mejor de la música.
2: Y sobre todo para darte la energía positiva que necesitas para comenzar un buen día.
1: Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, aquí estoy contigo.
3: Amb la calor també arriben les plagues.
4: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
3: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
4: Perfecte, ja ho tinc clar.
3: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
5: Disfruta de nuestras especialidades. Rostissería La Enxaneta. Cocina casera, patates al caliu, canelones, pollo salás a la leña. Rostissería La Enxaneta, toda la vida en el mismo lugar. Abierto de miércoles a domingo y todos los festivos. Calle Salvador Seguí 26, en el barrio de la Salud de Badalona. Teléfono 93-387-7042. Caltabró, curraduría de asegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, curraduría de asegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 9.

0: la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el vid et travessa. Jordi Casas House. Potrum, potrum.
3: Dissabtes a les 22 hores.
4: Solo éxitos.
5: Solo éxitos en la ràdio número 1 del verano.
4: Una Mar FM.
5: Una Mar FM.

0: clásico de Alphaville, Sounds Like a Melody, recuperado por Loris Scomeson en esta nueva versión.
1: Com ja saps, front de centre de jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Fronda. Molt més que un centre de jardineria.
2: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
3: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundi Auto.
4: Con Amar FM, este verano.

0: Caltabró, correduria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, correduria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Busca Ona Mar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio
4: y sácale provecho a tu teléfono móvil.

0: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
1: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.

0: ¿Tienes un cumpleaños, una fiesta privada o una cena de empresa y quieres que sea especial? En Mambo Club Badalona te preparamos la fiesta completa. Sala privada, música, copas, catering, decoración y ambiente premium. Tú vienes con tu gente, nosotros nos encargamos del resto. Y atención, si al reservar dices que vienes de Onamar, tendrás entrada con alfombra roja para recibir a tus invitados como se merecen. Busca en Google Mambo Club Badalona o entra en mambo.club. Mambo Club Badalona, tu fiesta, tu gente, tu mambo. Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fàbregas.info. Ja hem començat la campanya. Campanya d'oferta de bates blanques per a estudiants de laboratori. Vine i aprofita-la. A l'agost tanquem per vacances.
1: Este verano, Onamar FM.

Apple Podcast, o bé en línia, o bé el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és encara a hores d'ara no el DAB, però sí la FM. Salutacions, Ripollès, també a la Selva, Empordà, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana i tot el barcelonès, al Bages, l'Anoia, Lleida, la terra ferma, terres de Ponent i també terra de cargols, i de molta calor l'estiu i molta boira.

fer cases, house i hit parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fer un jingle. Jordi Casas.

Suïssa i també des de Formentera. Eren Fendi, Crazy Pizza, Playwright, el Balearic Mix, donant pas a una cançó que va

wannabe, no? Un wannabe. Daniel Stafford. Daniel, et diré una cosa. Perquè els DJs posin la teva música, que està molt ben feta, has de mirar que es pugui mesclar bé, eh? Que el DJ no la pifi, perquè aleshores, òbviament, aquesta cançó ja no la posa més.

club més nou. Això ens ho va passar ja fa temps en exclusiva quan no ho tenia ningú. Directament des d'Austràlia, Sergeant Slick. Un home que fa, doncs, temes agafant temes antics, com és el cas.

pas ara mateix a The Movement, una cançó molt nova que ens han passat en format promo. Atenció a

Mario Núñez, Alex Now, Pumpkin Vibes. Donant pas a la segona reversió remix d'un tema que ja havíem posat fa temps aquí al programa. DJ Laura, això es diu Shine. Remix bestial des de Cool Place, amb una d'aquelles cançons que ens